0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Marc Timon estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timon. Aquest és el programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldarium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats veterà, granà i gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Copla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera tal i com es va estrenar per la Copla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: set. Ho ballen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar a la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant al Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant al Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant al Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments, la colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com Les impressions camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, La fageta d'en Jordà, també de Toldrà, L'aplec de tardor de Conrad Saló, en Pere Gallarí, de Joaquim Serra, o Montmagastre. També La nupcial, de Joan Lamote Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol, a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Vall d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:45 de dijous que ve, a Castellar del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà el Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a 7:15 de la tarda i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya amb les cobles Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiuet amb una ballada a Ribes de Freser amb la ciutat de Terrassa i a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona i també el 31è aplec de la Sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol, amb una ballada amb la Sabadell. A la mateixa hora que la fell hi haurà la Maricel. I passem a diumenge. Perquè a 12:15 ballada a la Foliola amb la Tàrrega i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la ciutat de Girona i a la mateixa hora a Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Verga Jove i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:40 a la Seu d'Urgell, la Vents de Riella. A la mateixa hora a Blanes, la Flama de Farners. A 7:40 també a Castelldefels, la Baix Llobregat i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00 i a 10:00 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi. A 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigvert amb sopar popular espectacle familiar de copla de la copla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casta de la Selva, que farà lluïment i punts lliures. I també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és el Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Collligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperativa l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels novens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, Les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixant-nos portar per la melodia. Comencem!
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup a Cau.

I després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

des de les illes amb maragassa amb aquest vell mariner, i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner del grup de Premià, Barca de Mitjà.

Hem escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner, però els hi he de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé, el mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'Escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplegadeles amb boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

altre grup que han recordat el grup Gavina amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació, a veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, pot ser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors. La melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués, Cap de Creus.

Brau mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country del Jambalaya hi trobem aquest tema, mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Habana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional, del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota d'Empordà.

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest Mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El Mariner i la Xiqueta, per al grup Ultramar.

la història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de què vostès es pensen. Segurament iran per un tema i ara n'escoltarem un altre que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: I amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat als mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
5: No, això, no?

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La canción del verano.
2: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch a surfing at Ventura County Line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Hermanos Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: 1965, els nostres bons amics, els Sídex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
1: Quantes coses barreria.
0: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
1: Si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería?
0: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: demás.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas va vendre més los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada. Ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968. Si ja hi eres aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bueno, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions, un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

0: Realment aquell 1968 va ser l'estiu de Karina. Les fletxes de l'amor va arrasar.
1: Cuéntame cómo te ha ido.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los-hi l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els diablos la van encertar totalment. Un rayo.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic els menys eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Parés.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chico Ritit, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chick Corea Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. Prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Apa!

Cuadro. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo, però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps, van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire, però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
2: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat, al final de la primera hora d'aquest programa, amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaria prohibida.
3: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
2: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
3: Ramona, te quiero.
2: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides, o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: She makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.

Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant. I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant, i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See Em The Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: Video killed the radio star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir. La cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81? Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: diu pura, oi?
1: És més pura que un convento.
0: És que en el seu moment la gent discutia per això. No. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pavo. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Presente, yo le voy a aconsejar.
0: Però no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chin.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Per una altra raresa, la cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

Camino del Sur, Los Chicos de la Bahía, Cançó de l'Estiu 82.

0: algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na, na, na, na, na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can't go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum de Seu Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Ydant.

Una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. Les recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentxun. Hoy el viento...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta. Ai,

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.
2: No

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desdire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelé. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament, va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I ho fem viatjant cap a un lloc molt llunyà i exòtic. Ens n'anem cap a l'Orient, a una ciutat plena de basars, olors d'espècies i palaus majestuosos, per recordar un dels contes més cèlebres i màgic de Les Mil i Una Nits.
0: Oh, però què dius? M'encanta! Segur que molts de vosaltres ja el coneixeu, però sempre és un plaer tornar-hi. El protagonista és l'Aladí, un jove humil i una mica trapella que, gairebé per casualitat, acaba atrapat en una cova secreta plena de tresors, on trobarà un objecte aparentment vell i brut, que és una llàntia d'oli.
1: Però ja sabeu que en els contes les aparences enganyen. Només que la fregui una mica per treure'ns la pols, i a dins en sortirà un geni gegant capaç de concedir els desitjos més increïbles. Començarà així una aventura plena de tapissos voladors, de princeses i un bruixot malvat que ho voldrà espatllar tot.
0: Així doncs, prepareu-vos per demanar tres desitjos i viatjar amb la imaginació. Amb tots vosaltres, Aladí i la llàntia meravellosa.

0: Fa molts i molts anys vivia un jove anomenat Aladí. Aladí era molt alegre. Tot el dia voltava pels carrers amb el seu turbant vermell, rient i fent gresca. El seu pare, que era sastre, hauria volgut que aprengués l'ofici, però Aladí no en volia ni sentir a parlar de treballar. A ell només li agradava jugar i a l'hora del sol jeure a descansar a l'ombra fresca. Però vet aquí que un dia a aquella ciutat hi va arribar un bruixot. Venia de l'altra punta del món i havia travessat mars i oceans, muntanyes i deserts i continents sencers amb un sol propòsit: trobar Aladí i la llàntia meravellosa. Quan el bruixot va veure el jove Aladí, es va fer passar per el seu oncle i, prometent-li qui sap què, el va dur fins a l'entrada d'una cova on hi havia un tresor fabulós. Allà li va posar un anell màgic i li va dir:
1: Aladí, tu ets l'únic que pots agafar la llàntia del tresor. Porta-me-la. Amb aquest anell ningú t'ho impedirà.
0: I d'una empenta el va fer entrar a la cova. Aladí va travessar un jardí on els arbres tenien les branques plenes de joies. Eren tan boniques que se'n va omplir les butxaques fins dalt. Quan va trobar la llàntia, la va agafar i va tornar cap a l'entrada de la cova, però anava tan carregat que no podia pujar.
2: Ajudeu-me, oncle!
1: Vinga, dóna'm la llàntia!
0: Fins que, furiós, creient que Aladí no li volia donar, va agafar una enrabiada de mil dimonis i, fent un terrible encanteri, va tancar la porta de la cova per sempre més. Pobre Aladí, com s'ho faria per sortir d'allà? Mentre estrenyia els punts amb ràbia, va notar l'anell i el va fregar. Tot d'una va aparèixer una figura horripilant, el geni de l'anell.
3: Demaneu-me el que vulgueu.
2: On podríeu portar a casa?
0: I el geni així ho va fer. Un cop a casa, Aladí va tenir la pensada d'anar a vendre la llàntia. I mentre la fregava per deixar-la ben neta, de sobte se li va aparèixer un geni majestuós.
4: Sóc el vostre esclau, oh senyor meu. Obeeixo a qui tingui la llàntia a la mà.
0: Feia mil anys que el geni dormia dins la llàntia i el seu poder no tenia límits. Era capaç de complir tots els desitjos que se li formulessin. I Aladí, afamat, va demanar un tros de pa per matar la gana. En un batre d'ulls, el geni li va parar una taula amb les menges més exquisites de la terra, servides en plats d'or massís. Després va agafar els plats d'or i els va dur a vendre. I en va treure una bona picossada. I típic feliç va sortir a passejar. Just en aquell moment, la princesa Budur i les seves donzelles s'encaminaven cap als banys de la ciutat. Aladí havia sentit a parlar tant de la bellesa d'aquella princesa que no se'n va poder estar. La va seguir fins als banys i la va espiar. Aladí no havia vist mai de la vida una noia tan preciosa. La pell fina com la seda, els cabells negres com la nit i uns ulls bonics com dues perles. Se'n va enamorar perdudament. Però el que Aladí no sabia era que aquella mateixa nit la princesa Budur es casaria amb el fill del visir. Feia temps que el rei buscava el millor pretendent per la seva filla. Prínceps o nobles, homes rics, influents, mereixedors de la princesa. Fins que el visir, el seu home de confiança, el va convèncer perquè es casés amb el seu fill. Per ordre del rei, tota la ciutat estava engalanada i quan es va pondre el sol, va començar el casament de la princesa Budur. Quan Aladí ho va saber, el món li va caure als peus i, corrents, va demanar ajuda al geni.
2: Vés al palau del rei i porta'm la princesa i el seu espòs.
4: Els teus desitjos són ordres per mi.
0: I dit això, el geni es va esmunyir fins al palau i va portar el llit de noces a casa d'Aladí. Quan el fill del visir va veure el geni, es va espantar tant que va fugir: cames, ajudeu-me. Aleshores, Aladí va seure al costat de la princesa i va passar tota la nit contemplant-la. L'endemà, sense pensar-s'ho dues vegades, va demanar audiència al rei i li va oferir totes les joies que havia agafat a la cova si li concedia la mà de la seva filla. Aquell regal era digne de la princesa i el rei ho va acceptar. Aladí, boig de felicitat, va tornar a fregar la llàntia.
2: Amic geni, vull el palau més luxós que mai hagi existit damunt la terra.
0: I el desig, una altra vegada, li va ser concedit. Un palau de marbre decorat amb vores d'or i plata va aparèixer del no-res. La princesa Budur, en veure'l, es va quedar esbalaïda i es va llançar als braços del jove Aladí. Un dia que la princesa estava sola al palau, va sentir una veu que cridava.
5: Canvio llànties velles per llànties noves!
0: La princesa es va recordar de la llàntia d'Aladí i va pensar que li faria molta il·lusió si la canviava per una de ben nova. I així ho va fer, amb la millor de les intencions. Però qui cridava era el bruixot, i un cop va tenir la llàntia, va demanar al geni que s'endugués al palau i la princesa fins al seu país. Quan Aladí va tornar, es va desesperar. Sort que encara duia l'anell màgic, i va demanar al geni de l'anell que el portés fins la princesa. La màgia del bruixot era molt poderosa, però l'enginy d'Aladí encara ho va ser més. Amb l'ajuda de la princesa, va aconseguir recuperar la llàntia i, finalment, va vèncer el bruixot pervers. Aladí i la princesa van tornar a la ciutat on van viure en el seu palau de marbre, feliços i eternament enamorats. I quan va ser el moment, Aladí va regnar en aquelles terres d'una manera justa i honrada i va ser un rei estimat per tothom. I l'amor entre Aladí i la princesa Budur va durar cada dia de la seva vida.
1: I de l'orient dels genis i dels desitjos de l'Aladí, tornem cap a un bosc molt bonic i ple de vida, on viuen un munt d'animalets. Avui anirem a l'escola d'aquest bosc per conèixer dues companyes de classe, que són la Nit i el Dia.
6: I per un costat tenim la Matilda, que és una conilleta super entremaliada, que es passa tot el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada, esmorzant a dues mossegades i empenyent tothom perquè es pensa que el món s'acaba. I per l'altre costat tenim la Tomaseta, que és una tortuga tranquil·la, que fa el seu camí a poc,

0: tantes presses.
1: Una història fantàstica per aprendre a frenar una mica i a valorar els altres. Sigueu ràpids o sigueu lents, no us perdeu el segon conte d'avui, La tortuga Tomaseta i la conilleta que corria massa.

0: Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, un bosc on vivien feliços molts animalets. Entre ells, la Matilda, una conilleta molt entremaliada que es passava el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada i sense parar atenció en res. Al matí, la seva mare sempre la despertava amb temps suficient perquè Matilda pogués vestir-se, esmorzar, rentar-se les dents i anar a col·legi sense presses. Però la Matilda preferia dormir fins a última hora, vestir-se ràpidament, esmorzar en dues mossegades, no rentar-se les dents i anar al col·le a tota velocitat, tot empenyent la gent que es trobava pel camí. Un dia, just abans d'arribar a l'escola, corrent a tota velocitat com sempre, la Matilda no va veure la Tomaseta, una tortuga que anava a la seva classe i que, com cada dia, arribava sola a l'escola. Va ensopegar amb ella i va caure. Es va aixecar molt enfadada i li va dir:
1: "Mira per on vas, no veus que no pots anar tan a poc per mig del camí?"
0: I la Tomaseta, estranyada, li va preguntar:
2: "Que miri per on vaig? Ets tu la que sempre vas corrent sense fixar-te en res. A més, m'has fet mal i ni tan sols m'has demanat perdó."
1: "Deus estar de broma, demanar-te això, disculpes a tu? Si he sigut jo qui ha caigut per culpa teva."
0: La senyoreta Carmeta, que va veure tot el que havia passat, els va demanar que passessin al seu despatx.
3: "A veure, Matilda, veig que t'has apuntat a la carrera per parelles que ha organitzat l'escola amb motiu del dia de l'esport, però que t'has apuntat sola. I també he vist que tu, Tomaseta, no t'has apuntat."
1: "Senyoreta, jo no necessito ningú per guanyar la carrera. Tenir una parella només em trauria temps si l'he d'anar esperant. I deu estar de broma quan li he dit a la Tomaseta que s'apunti a la carrera. Les tortugues no poden córrer i només entorpirien la resta de participants."
3: "Matilda, ai, que n'estàs d'equivocada. I és per això que vull que totes dues feu un equip a la cursa."
1: "Que jo faci un equip? Amb qui? Amb la Tomassa? De cap de les maneres. Jo correré sola, no necessito ningú i menys aquesta tortuga."
0: I la tortuga Tomaseta li va dir molt enfadada:
2: "Escolta, conilleta presumida, jo tampoc vull fer equip amb tu."
3: "Matilda, Tomaseta, no hi ha res a discutir. Fareu equip a la carrera del dia de l'esport."
4: "Però, senyoreta..."
0: El dia de la carrera va arribar i la Tomaseta i la Matilda s'havien posat malaltes molt sospitosament. La senyoreta, que ja s'ho va imaginar, va anar a casa de totes dues a buscar-les.
3: "Vinga, vinga, no vull excuses, us esperen a la carrera."
0: L'esquirol Robert va donar la sortida des del seu arbre i tots els participants van sortir corrent, tots menys la Matilda i la Tomaseta, que feia el que podia però que avançava molt a poc, i la conilleta Matilda només feia que queixar-se.
1: "Per què la senyoreta m'ha obligat a córrer amb aquesta tortuga?"
2: "Mira, Matilda, aquesta situació a mi tampoc m'agrada. Em poses molt nerviosa, així que ens haurem d'aguantar totes dues i serà millor que no ens queixem."
1: "I a sobre, no tinc ni idea d'on estem. No he passat mai per aquest camí i segur que em perdré."
2: "Però què dius ara? Que no has passat mai per aquest camí, però si és el camí que fas tots els dies per anar a l'escola."
1: "Eh? Jo no he vist mai aquest camp de flors ni aquest rierol tan bonic que tenim al costat."
2: "Per què no t'hi fixes? Vas sempre corrent a tot arreu i no et fixes mai en res."
1: "Ostres, tampoc m'havia fixat en tots els arbres que hi ha, ni en el cant dels ocellets. Sembla que ens saludin."
2: "I tant que ens saluden, però em saluden a mi, que cada matí fem petar la xerrada una estoneta abans d'anar al col·le."
1: "No sabia jo les coses maques que em perdia anant sempre corrent",
0: va dir la Matilda mentre no deixava de mirar-ho tot al seu voltant. I mentre seguien caminant, la Tomassa no es va fixar on trepitjava i es va enganxar una pota en una trampa que havia amagada entre unes herbes.
2: "Socors, m'he enganxat una pota amb aquesta trampa i no em puc deixar.

0: amiga. Tranquil·la, Tomaseta, jo t'ajudaré.
1: Amb les seves llargues dents va arrossegar la corda fins que la va trencar i la Tomaseta va quedar lliure.
2: Oh, gràcies, Matilda, m'has ajudat molt. Si no fos per tu, encara estaria lligada a la trampa.
0: I si no fos per tu, Tomaseta, jo encara aniria corrent a tot arreu i no m'adonaria de les coses que em perdo.
1: I parlant, la Tomaseta i la Matilda van arribar juntes a la meta. No van guanyar la copa, però van guanyar quelcom molt més important, l'amistat. Des d'aleshores, la Matilda es desperta sempre abans que l'avisi la seva mare. Es vesteix, esmorza a poc, mastegant bé les pastanagues que li porta cada matí el seu pare acabades de collir. Es renta les dents i de camí a l'escola s'atura sempre una estoneta a parlar amb els ocellets, que ara també són amics seus. I la Tomaseta, per la seva part, ja no va sempre sola a tot arreu. Sap que cada matí la seva amiga, la Matilda, l'espera per anar juntes al col·le. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que aquest conte s'ha acabat.
3: Mercè, i de la cursa a poc de la Tomaseta i la Matilda pel bosc, arribem al tercer i últim conte d'avui, un relat que ens convida a relaxar-nos, a estirar-nos a la tovallola o al sofà i a mirar el cel de nit amb uns ulls plens de màgia i imaginació.
4: Sí, Lluís, anem a un estany ben tranquil on viu la petita Rocla, que és una granoteta que cada nit, abans d'anar a dormir, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar i es queda totalment eclipsada mirant la lluna i els centelleig de les estrelles. Tant les estima que sempre els envia un petó de bona nit abans d'anar al llit.
3: Però el que la Rocla no sap és que el seu pare li té preparat un conte molt especial per aquesta nit. La història de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava sola i avorrida al cel i, de tanta tristesa, es va posar a plorar. Unes llàgrimes que eren màgiques i que van viatjar per l'espai, creant unes espurnes de llum meravelloses. Sabeu qui era? Eren les estrelles.
4: I és una història preciosa, Lluís, que ens parla de l'amistat, de la bellesa de la nit i de com un petit gest, com mirar el cel o cantar-li a la lluna, per exemple, ens pot fer sentir molt a prop dels estels.
3: Prepareu-vos per descobrir un gran secret astronòmic i potser per caçar algun estel fugaç. Amb tots vosaltres, per tancar els relats d'aquesta setmana, les amigues de la lluna.

0: Ja és de nit, i tot escoltant el cric-cric dels galls i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants. La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt? Relaxadament, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar al mig de l'estany i mira cap al cel. Però al cap d'una estona...
1: Rocla, però què fas? Va, cap a dormir!
2: Ara vinc!
0: Com cada dia abans d'anar-se'n, envia un petó a les seves estimades estrelles i a la lluna. Fent tres saltirons, ja és a casa. Se'n va cap a la seva habitació i es posa el pijama. Però abans d'anar a dormir, primer passa pel bany. Quan arriba a l'habitació, la mare li fa un petó de bona nit i el pare de seguida ja hi és.
3: Avui, Rocla, tindràs un conte molt especial, Les amigues de la lluna. Es tracta d'un conte màgic i meravellós de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava tota sola i avorrida, sense ningú amb qui jugar i ningú que li fes companyia.
0: La Rocla, impacient per escoltar-lo, es posa dins del seu llit. El pare s'asseu al seu costat, obre el conte a poc i comença a explicar la bonica història que diu així.
3: Heus aquí que fa molts i molts anys, quan el dia s'acabava, el sol marxava i amb un adéu donava pas a la lluna amb la que arribava la nit. El sol durant el dia estava molt divertit, ja que tot era clar i podia veure i escoltar tot el que hi havia al seu voltant. Cotxes amunt i avall, la xerinola d'uns infants jugant, però tot canviaria quan arribava la nit. La lluna resplendia a dalt del cel, però no era el mateix. Els infants eren tots a dormir, el silenci dominava en l'ambient i tan sols es veia llumetes brillar pels carrers de la ciutat. La lluna se sentia sola i trista perquè trobava a faltar algú que li fes companyia. Un dia, la lluna ja no va poder més i de tan sola que se sentia es va posar a plorar. Però quan li van caure les llàgrimes, no et pots imaginar el que va passar. Les llàgrimes eren màgiques.
1: Però quina meravella!
3: Es deia la lluna, boca oberta i sobtada. De cada llàgrima sortien milers d'espurnes lluents i plenes d'energia. Semblava que brillessin al compàs d'una esplèndida melodia. I ràpidament, cada una d'elles es van anar situant al voltant de la lluna, escampant-se per tots el cel, donant així més esplendor a la nit. La lluna estava radiant de felicitat perquè, sense esperar-s'ho, li havien sortit unes amigues especials, arribades per art de màgia i, a més, eren precioses. L'endemà, la lluna es va dir...
1: He de buscar un nom a aquestes amiguetes tan petites i boniques.
3: I llavors va començar a pensar i a pensar, fins que, per fi, va trobar el nom idoni per aquelles brillants espurnes.
1: Estrelles!
3: I així fou. Les estrelles cada dia estaven molt enllugassades. Unes fent estels fugaços, altres anaven fent formes, i així es crearen les constel·lacions. La Osa Major, la Osa Menor... A partir d'aquell dia ja res seria igual quan arribava la nit. La lluna i les estrelles es feien gran companyia, compartint vells moments i fets que no oblidarien mai. A poc, la seva amistat anava creixent, fins a arribar al punt que la lluna ja no podia estar sense les estrelles i elles tampoc sense la lluna. Les estrelles estimaven tant a la lluna que a vegades li cantaven.
4: La lluna, la pruna vestida de dol, son pare la crida, sa mare la vol.
3: Ara la lluna ja tenia amigues, algú amb qui compartir la nit, i això feia quelcom màgic i especial que tothom a la terra podia copsar. I compte comptat, ja està acabat.
0: La Rocla ja estava ben adormida. El pare la besa i va a dormir. L'endemà, la petita granoteta va sortir cap a l'estany per contemplar la lluna i les estrelles d'una manera especial.
2: Ah, mira! Un estel fugaç!
0: La Rocla va pensar que les estrelles jugaven. Va adonar-se que la lluna brillava més que mai. La granoteta els tirà un petó com de costum, però la lluna, sabent que ella ja sabia el seu secret, la va mirar i li va fer un gran somriure tot picant-li l'ullet. I a partir d'aquell dia, tots els infants que saben el secret a la nit miren el cel i observen la lluna amb unes estrelles que no es cansen mai de jugar i no paren de brillar. I tu, ho has vist?

0: I amb aquest somriure còmplice de la lluna picant-nos l'ullet des del cel, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries per avui. Però abans d'anar-nos a dormir i a somiar amb estels fugaços, ho farem amb la millor banda sonora possible.
1: Sí, abans les estrelles li cantaven a la lluna. Ara ens toca a tots nosaltres cantar des de la Terra. I ho farem acompanyats d'un gran amic que tots els nens i nenes coneixen molt i molt bé. I sabeu qui és? Doncs en Mick. Connectem amb el seu cançoner per escoltar aquesta versió tan dolça de La lluna, la pruna.
0: Una melodia preciosa per acomiadar una setmana on hem viatjat en tapís màgic amb el Aladí. Hem après a no córrer tant amb la conillita Matilda i la tortuga Tomaseta. I hem descobert d'on neixen les estrelles de la mà de la granoteta Rocla.
1: Nosaltres marxem volant cap a un núvol, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. No hi falteu!
0: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Mireu el cel de la nit, envieu-li un petó a la lluna i ja sabeu.
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb berrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava un cop l'any l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que, a poc, es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això, i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cruspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte. igual que els altres a qui convideu cada any.
6: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
7: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el que ve sempre la mata. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
7: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, llops i oves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
8: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
9: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
9: Un indi trapella que prometia coses. I després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències. I el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cervo. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria d'aconseguir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervetor mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervetó i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervetó que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions: menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol. Només es diferencien en una cosa: la Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc,
0: li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quan abans millor, per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir

0: Vi enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
1: I un cop hem après amb la Martina que ja tens per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, no, senyor. No. Marxarem ballant.
2: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
1: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
2: Olé.
1: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
2: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
1: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar,
2: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Un nom propi, bonic, angèlic. La versió d'un senyor que no té res a veure amb mi. Ho matitzo per si de cas. Es diu, ni més ni menys, que Christian Vidal. Va ser una cançó dels anys 70. Ah, Angelica, sempre per començar la banda sonora de la teva vida. Una d'aquelles cançons que tu, potser amb el pas dels anys, ja havies oblidat. Va sonar bastant aquesta cançó des de França. Ah, Angelic, amb el meu tocaio, Christian Vidal. Sempre per començar, una cançó molt especial. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Sempre fent de companyia, amb ganes de viure, reviure velles sensacions musicals. Sempre busquem una excusa que conformi dues hores de ràdio. Després de la cançó de Benvinguda a la cançó Salutació, anem ja a mi a desvetllar el secret d'avui. A ningú se li escapa que també, gràcies a la televisió, gràcies al cinema, hi ha hagut moltes bandes sonores importants. Pensarà, ara anirem de bandes sonores de cinema. Doncs no. A televisió, aquí al nostre país, més concret a la televisió espanyola, la televisió, la nostra, la pública, la que paguem tots, està clar, hi ha una sèrie que no fa massa es va retirar, però que va estar durant llargs anys en cartell. Va arrencar, si no em falla la memòria, l'any 2001, i es va mantenir bé fins començaments de la dècada del segle XX, d'aquest segle XXI, però dels anys 20. Vaja, ens expliquem, no? Si us sembla, al llarg i ample d'aquesta sèrie Cuéntame, van ser moltes les cançons que el seu productor, el seu realitzador, el seu director, Miguel Ángel Bernadó, va incloure, perquè eren les cançons que sonaven de fons amb la vida, en fi, de la família Alcántara, no? Sonaven fragments de cançons que sonaven a les ràdios d'aquella època, allà a Madrid, mítiques emissores, que també alguna la podem recordar. I, en fi, ho resumirem fàcilment. Les cançons del Cuéntame, de la banda sonora de la sèrie televisiva Cuéntame, per ser en grans artistes, eh? El de Manol Arias, l'Ana Duato, el Ricardo Gómez, la Maria Galiana, en fi, Juan Echanove. Que bons, que bons eren. Una de les sèries més brillants, més encertades dels anys. Bé, la cançó Cuéntame, que amb la banda sonora de la sèrie la cantava, la canta l'Anna Belén, venia d'una cançó original dels anys 60, que va ser un dels temes d'inici de llançament a l'èxit de Fórmula Quinta. Què us sembla per començar si escoltem les dues versions, l'original de Fórmula Quinta i la versió d'Anna Belén? Amigues, amics, les cançons del Cuéntame, el Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

El David San José. Les dues cançons del Cuéntame, la que va sonar a la sèrie, la de l'Anna Belén, molt més modernitzada, però calia escoltar la versió original de l'any 1968 de Fórmula Quinta i el seu Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, la banda sonora d'aquesta gran sèrie televisiva, avui algunes d'elles, perquè es van inclús editar tres CDs, tres compact disc, recopilant les cançons importants, sens dubte el millor primer, el segon, déu-n'hi-do, el tercer ja era molt testimonial. Para que no me olvides, les cançons del Cuéntame, i entre les moltes cançons que sonaven de fons amb aquella sèrie, amb aquelles imatges dures de la primera dictadura, de regents de la dictadura, primers de la transició, un tema era mític, únic i indispensable. Va ser un dels primers temes que el nostre país va exportar a la música internacional, a la música d'altres països, com va ser a Estats Units i la mateixa Anglaterra. Black is Black, els mítics bravos i el gran Mike Kennedy. Les cançons del Cuéntame avui sonant al Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

mítica Andorinya. Un dels darrers singles que van gravar en una etapa molt curta. Juan Pardo Jr., Andorinya, deliciosa, entranyable. Para que no me olvides, les cançons de la sèrie de la banda sonora de Cuéntame, des de l'any 2001 que va estrenar-se. Després farem una mica de simbologia d'aquesta sèrie ràpida. Les dues versions del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta i la versió de l'Anna Belén. El Black is Black mític, entranyable de Los Bravos, l'Andorinya de Juan Jr. I una cançó que va sonar moltíssim aquella època, d'aquelles que les censures mirava de refiló perquè es pensaven que amb el seu contingut hi havia alguna indirecta contra el règim de torn. La va compondre el mític Luis Eduardo Aute, que també la va arribar a cantar, però la versió més coneguda de Les Roses en el Mar va ser la versió de l'Eurovisiva Maciel.

0: T'acompanya Joan Enric Vidal.
1: Cuéntame i les seves cançons de fons que sonaven en aquelles mítiques en ràdios d'Ona Mitjana. La FM encara era un possible projecte. La sèrie es va emprendre amb el propòsit de celebrar el primer quart de segle transcorregut des de la transició. Era l'any 2001. Em va quedar patent el seu esperit clarament didàctic en alguns capítols especials que tenien entrevistes documentals a personatges històrics de l'època, com per exemple els corresponents al president del Carrero Blanco o també a la mort del mateix Franco. Per mitjà de situacions, personatges i actituds de l'època poden resultar familiars al públic que les va viure en aquella època. La sèrie fa una evolució nostàlgica similars a The Wonder Years, aquells anys meravellosos amb la històrica sèrie dels Estats Units. Després de 8 anys amb antena, la sèrie Cuéntame, com a passó, es va convertir en tot un referent. Va sobreviure a diversos vaivents polítics de ràdio i televisió espanyola i va ser emesa durant els governs de José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. La gravació del primer episodi començà el dia 29 de juny de l'any 2001 i es va emetre el dia 13 de setembre d'aquell mateix any. Tot i que dos dies després dels atemptats d'Al-Qaeda als Estats Units, va ser tot molt convulsiu. Per aquest motiu, i fins a la tarda del dia 13, es va estar considerant la possibilitat d'ajornar l'estrena per la gran commoció mundial que havien suposat els atacs de Nova York. Finalment, la regió espanyola va confirmar el dia 2 del mateix dia 13 l'emissió de la sèrie, que va estrenar-se a les 10 en punt de la nit. I tots amb el cor content de recordar altres temps, èpoques, feliçment, que són història. Complicats, difícils, però també nostàlgics. Per què no? Almenys en la vida familiar, sobretot.
2: I doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca.
1: Amigues, amics, les cançons del Cuéntame. Amb aquelles grans interpretacions d'Antonio Alcántara Barbadillo, que interpretava Manolo Arias, i Manolo Arias. La Mercedes Fernández López, que interpretava la gran Ana Duato. La Herminia López, la iaia de la família, la Maria Galiana. També el Miguel Alcántara Barbadillo, el germà de l'Imanol Arias, el Juan Echanove, Ana Arias, Pablo Rivero, Ricardo Gómez, Carlos Hipólito. En fi, un gran repertori per una gran sèrie. Cuéntame, aquí, al Para que no me olvides, les seves cançons.

0: Las cançons del règim que sonaven en aquella època, A lo loco, la gran Luisa Linares i Los Galindos, la que també va cantar Hay quien dice de Jaén que no es tierra andaluza.
1: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: Mira, que bé cantava la Rosalía, una de les nenes ye-ye de l'època dels 60. Amb la Hello, amb la Luisita Tenor, amb la Betina, cantants d'aquí de la terra, eh? I la versió del Tell Him Dile també sonava de fons. Amics i amics, les cançons de la banda sonora de Cuéntame hem tingut els Pop Tops, Olor, Guailori, A lo loco de Luisa Linares i Los Galindos. Com podem veure el guionista, el que triava la música, que devia ser José Ramón Pardo, com no, el gran mestre de mestres de locutors de música, el que ha llançat del país i predició. Van triar cançons molt variades, des de temes mig folclòrics, com aquest tema A lo loco de Luisa Linares, a temes mítics amb un grup també molt pioner en la música, com van ser els Pop Tops i el Olor, Guailori. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. La banda sonora, les cançons de la sèrie televisiva Cuéntame. Dues dècades de bona audiència i de sentiments d'altres temps i èpoques, d'un temps, d'un país, o com diríem, temps era temps, diria el Gran Serrat, que també l'escoltarem perquè vam posar també alguna cançó en català. També la música italiana era molt important, bàsica en aquella època. Moltes cançons que venien d'aquells cantants de la generació dels 60 que van marcar el final d'una època i el començament d'una altra. Em quedo ara amb aquesta, en vindran més, eh? Il Mondo, una de les cançons més emblemàtiques del repertori de la música italiana cantada pel mític home de les ulleres negres, Jimmy Fontana.
2: No.

Amiga mía i los brincos. I els brincos en la seva segona etapa. Sense Juan Pardo i Júnior ja havien de ser el conjunt. I els germans del Júnior van entrar a formar part de... aquesta gran agrupació mítica i imprescindible amb els inicis del pop del nostre país, Los Brincos. I les cançons del Cuéntame que van sonant des d'aquest Para que no me olvides. Abans ja hem fet un recorregut amb els inicis del Per què, com i quan de la sèrie Cuéntame l'any 2001. Com passen els anys? Han passat 23 anys des de quan estem enregistrant aquest Para que no m'olvides. Una sèrie que podríem considerar històrica, però també al mateix temps dramàtica. En fi, pel trasfons que hi havia en aquella època. El tema del franquisme, la transició democràtica i un gran guionista, Miguel Ángel Bernardó. I també, abans hem parlat dels intèrprets, però hi havia també narracions de fons increïbles en les veus de la gran Victoria Prego i el Roberto Leal, que posaven la veu de fons a les explicacions d'aquesta sèrie Cuéntame. Los Brincos, Jimmy Fontana, Luisa Linares, Pop Tops, Maciel, Juan y Junior, Los Bravos, Ana Belén y Fórmula Quinta, a las dues versions de Cuéntame. També a la sèrie apareixia algun tema instrumental mític de l'època. Los Relámpagos van marcar tota una època com a pioners de la música electrònica del nostre país. Cinc nois universitaris que van donar un toc diferent, un so diferent a la música de conjunt, sempre sense cantar fora d'alguna rara excepció. Molts temes mítics, però qui no recorda aquest tema dedicat aquí, a la nostra terra, perquè els Relámpagos són a dedicar-se a fer una mica de geografia històrica musical, agafant peces de diferents històries d'Astúries, de Galícia, d'Andalusia, en fi, i com no, de Catalunya. D'aquí van treure aquest tema a ritme de sardana que es deia Nit de Llampecs. Do you remember? Te'n recordes?

El mític Summer Jungle. Los Cíberos, també un grup també molt important, l'any 1968. Abans d'ahir mateix, Chica de Verano, Summer Jungle va ser una gran cançó d'un conjunt també d'un pas molt curt del món de la música. Després vindria aquell mític Las Tres de la Noche, cantada en castellà, quasi bé medieval, i altres cançons ja que van donar pas. Els Cíberos seguirien la seva carrera musical per separat, formant altres grans grups de la música del nostre país. També amb la sèrie Cuéntame, aquest Summer Jungle, aquella Chica de Verano, de l'any 68, encara en plena dictadura dura pura i dura, va ser un tema important. Seguien arribant cançons i cantants d'Itàlia que sonaven de fons en aquelles mítiques en ràdios allà a Madrid, doncs s'inspirava la sèrie. Qui no recorda aquella mítica Ràdio Intercontinental, o aquella mítica Ràdio Centro, o aquella mítica Ràdio Madrid, o aquella mítica La Voz de Madrid, o aquella mítica Ràdio Espanya de Madrid, que va marcar tota una època en la ràdio, que tenien presència inclús aquí, en gran potència, arribaven aquí a casa nostra. La recordem també en carinyo, perquè també aquí a Catalunya es havia fet gran ràdio amb altres grans emissores que podien també sonar de fons amb la sèrie Cuéntame. Rita Pavone era una de les veus importants d'aquella època. Una de les seves boniques cançons entranyables, que també sonava amb una pinzellada de Cuéntame. Què m'importa el món?

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, cantava el Joan Manuel Serrat, i és que també allà a les ràdios de Madrid, amb la sèrie Cuéntame van posar, perquè el Serrat allà a Madrid era un autèntic ídol, i és encara. Joan Manuel Serrat, mite per sempre, i també amb la sèrie Cuéntame vam triar aquesta cançó, podria ser qualsevol d'aquella època, però aquest mític Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, va ser realment molt important cap allà als anys de la nova cançó catalana, que tenia també un gran arrelament fora de Catalunya. I de França què? Abans hi hem parlat d'Itàlia, però de França ens arribaven també, que sonaven en aquella època, molt bones cançons. No masses, no totes, però algunes molt, molt marcades, molt assenyalades, que vam deixar una petjada molt important. Una de les mítiques de la música francesa, molt habitual aquí al Para que no m'olvides, és la mítica i ha desaparegut a François Hardy. Parla d'ella, es parla de moltes cançons, però parlar d'aquesta és un autèntic emblema de l'any 1966. Tous les garçons et les filles de Montmartre se promenen dans la rue des Pardus. Oh. Que bonica! Recorda joventut, adolescència i l'infantesa.

0: recordant a Nino Bravo l'any 1972. Era una banda sonora total també que va sonar a Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, para que no me olvides, cada cap de setmana en sintonia Remember, recordant altres temps, èpoques, sensacions, vivències i passatges de la vida. Banda sonora de Cuéntame, avui el Para que no me olvides, un canal de llibertat, també mirat de refilo en aquella època, però va passar. Nino Bravo, quan records i quina veu.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

mica fora de repertori los tres sudamericanos, no más habituados del Para que no me olvides. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. I és que en aquella època, als anys 60, quan es va gravar aquesta cançó de los tres sudamericanos, que també van cantar altres trios i altres conjunts de l'època, hi havia una autèntica dèria, una autèntica febre en promocionar a Mallorca, i evidentment el turisme va ser el gran boom dels 60, i com no, com a màxim exponent, abans que esclatés el fenomen de les Illes Canàries, era més fàcil anar fins a Mallorca, i com no, aquesta cançó parla de Mallorca, com moltes altres cançons. Quin no recorda aquell tema que es deia El Puente, que tenien que construir de València a Mallorca per anar més ràpids, i que cantaven los mismos. Los tres sudamericanos, entranyables, d'aparicions continuades a la televisió en blanc.

polèmica que altra, el Tede Bautista, que va cantar de meravella. Tede Bautista i Los Canaris va ser un grup experimental que també van trencar els motllos de conjunts, com van fer els pop-tops, de ser 4 o 5 components. Ells eren, si eren de Bayerrat, entre 6 i 7 components, crec que més aviat 7. Los Canaris, qui no recorda aquell mític Get on your knees, un tema realment imperatiu. Ponte de rodillas!

Abre la muralla, tema mític reivindicatiu. Tot un símbol d'aquella època que van cantant a Belén i Víctor Manuel. La versió original venia de la música sud-americana de Xile, dels Calchaquis, que va ser prohibida perquè, evidentment, en aquella època diu unes coses que deia aquesta cançó no era massa bo per la salut mental, que ballava molt la censura aquí al nostre país. Ho diem d'aquesta manera perquè realment és com ho sentíem i com també, en certa manera, ho havíem viscut amb els nostres inicis al món de la ràdio, en què algunes cançons hi havia cada 10 o 15 dies aquella llista famosa que arribava des del Ministerio de Información y Turismo i que deia canciones no radiables. I, en fi, entre elles la muralla era una d'aquelles. Després la van cantar, evidentment, també des de Canàries, Los Abandeños. També aquí la versió de l'Anna Belén i el Víctor Manuel. Però un tema mític que també va sonar amb la sèrie Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, no parlem més. També hi havia grans boleros que va incloure el que se n'encarregava de fer la selecció musical d'aquesta sèrie Cuéntame. Un dels grans boleristes de l'època que va arribar des de Mèxic, petit però encantador, i que tenia unes cançons tendres, romàntiques, amb les que, amb el seu fons, s'han dit i han fet coses meravelloses. Estem parlant de l'Armando Manzanero i aquesta cançó, Contigo aprendí.

0: Los chicos con las chicas, los bravos repeteixen abans amb el Britney, a Little Lovin', abans amb el Black is Black, i ara també amb la cançó emblemàtica de la seva primera pel·lícula, Los chicos con las chicas. Cuéntame cómo pasó. És una sèrie de televisió feta al nostre país, a més de per la U exclusivament. La sèrie narra, situant-se en una combinació de microhistòria i macrohistòria, les vivències d'una família de classe mitjana de Madrid, els Alcántara. Durant els darrers anys del franquisme i els començaments de la transició Made in Spain, i és a la vegada una crònica sociopolítica de l'època. El seu nom prové de la famosa cançó Cuéntame, composta pels creadors musicals Pablo Herrero i José Luis Armenteros, antics components de Los Relámpagos, que també puc sentir abans amb el Nit de Llampecs. I que va estrenar-se la cançó que venia dels anys 60 a l'any 1968 de Fórmula Quinta. Abans ja hem pogut sentir la versió de Fórmula Quinta, la versió de l'Anna Vélez. Des del seu primer episodi, a més del dia 13 de setembre de l'any 2001, Cuéntame reflecteix els canvis experimentats en el país a partir de l'any 1968. La ficció s'inicia a l'abril d'aquell any amb la victòria eurovisiva autènticament impactant de la Maciel, cantant a Anglaterra i en competència amb el Congratulations de Cliff Richard, fins previsiblement, segons va afirmar el novembre de l'any 2007 el productor de la sèrie Miguel Ángel Bernardó, al final de la transició. Va acabar-se, l'última va ser emesa el dia 29 de novembre de l'any 2023, o sigui que un recorregut de 22 anys. Cuéntame! Manuel Arias, Ana Duato, María Galeana, Juan Echanove, Pablo Rivero, Irene Vicedo, Ana Arias, Ricardo Gómez. I les veus de fons de narració de la Victoria Prego i el Roberto Leal. Tota la història, per uns d'infantesa, per altres d'adolescència, per altres de joventut i per altres ja de vida quotidiana fins a arribar als nostres dies. Tinguis els que tinguis, cuéntame, és la banda sonora de la teva vida com també ho és el nostre Para que no me olvides. Aleluya, número 1.
1: Estas son las cosas que me hacen olvidar.
0: La versió original de Luis Eduardo Aute, també el Cuéntame.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

política i també a Cuéntame, amb èpoques de reivindicació, de transició, i que, en fi, la Maria Marbonell li posava el sentiment necessari. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Cançons que van triar-se per la sèrie Cuéntame entre el dia 13 de setembre de l'any 2001 i el dia 29 de novembre de l'any 2023. 23 temporades, 413 episodis. Cuéntame, la banda sonora de la teva vida també de fons amb aquelles ràdios mítiques de l'època. També començava a arribar música internacional i també se'n van incloure poques que venien de l'estranger, però algunes eren imprescindibles. La meravellosa cançó, la meva preferida, la meva dedicatòria sempre per Smoky Blues. Night 587 també sonava i molt. És un tema de l'any 1968. Complert, entranyable i total. Que no em preguntin quin és el millor. Jo ho tinc clar. I tu?

0: per acabar, impossible. Bueno, encara queda algo, eh? Cap risc de finir. També sonava la sèrie Cuéntame, la música del gran Hervé Villar, un dels títols de la música de la chanson francesa dels anys 60 i 70. Hervé Villar, Cap risc de finir, aquí cantada més o menys en cert per molts cantants, entre ells el Mitchell i també els Mustang.
1: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

El nostre recorregut per les zones nostàlgiques va acabant-se. Les cançons de Cuéntame ens en queden algunes. Farem segona part, en parlem. Fórmula Quinta, Iana Beren i el Cuéntame. Black is Black de los Bravos. Canduruña de Juanes Junior. Rosas en el mar de Maciel. All or while or dos pop tops. A lo loco se vive mejor de Luisa Linares y los Galindos. Curiosa, ¿eh? Il Mondo de Jimmy Fontana. Amiga mía da los brincos. Nit de Jan Pex de los relámpagos. Que me importa el mundo de Rita Pavone. Ara que tinc 20 anys de Joan Manuel Serrat. Tu le gassons de fills. François Hardy. Libre Nina Bravo. Me lo dijo Pérez. Tres sudamericanos. Que Don Yurnis, Canario. La muralla, Vana Belén y Víctor Manuel. Contigo aprendida, Armando Manzanero. Los chicos con las chicas de los Bravos. Aleluya, número uno de Luis Eduardo Aute. Qué bona que te sienta, María Omar Bonet. Nights in with Satan, versión curta de Modi Blues. Capri Sefini, Hervé Vilar. Fini, s'acaba el temps de ràdio. Tornem la setmana que ve, en cap de setmana, en divendres, dissabte, diumenge, a l'hora que sigui, des d'aquests punts del dial o des de qualsevol aplicació tecnologia actual. Arreu del món, des del teu dispositiu, el teu mòbil, la teva tablet, o també per les zones de la ràdio, amb aquesta emissora que ara escoltes. Petons per elles, abraçades per el Joan Enric Vidal, perquè no m'olvides, 3 dècades a Mantena. Corre la veu, recomana'ns, perquè el que escoltis aquí rarament ho podràs escoltar a altres bandes, freqüències i sintonies. Acabem. Gràcies.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Ona Bitlles.
1: La gramola de l'avi, el so vintage de les millors orquestres i big bands. Marca ton ball amb el so dels anys 40 i 50 a la gramola de l'avi.

Benvinguts a la Gramola de l'Avi. Tornem a ser una setmana més, una oportunitat més per poder gaudir de la música de gran banda. Avui, dedicada a aquesta gramola, doncs això, al metall. I metall, però del bo. Vinga, comencem. Abans, això sí, salutacions cordials de qui us parla, Xavier Gargallo. Comencem amb Moon River.

una d'aquelles peces que cal recuperar del metall i de la Big Band, aquest Moon River. Anem ara ja com a la segona del dia d'avui a l'orquestra de jazz Manhattan. Ens porta també una vella clàssica, aquell Ironside.

agafant aquell tren, un dels temes, un dels swings, que vulguis o no, et fa bellugar l'esquelet, per dir-ho d'alguna manera. Era, doncs, aquesta clàssica interpretació de la banda de Duke Ellington. I ara, doncs, una mica de Ted Heath, seguint també amb el metall Fly Me to the Moon.

Fly Me to the Moon, la banda de Ted Heath, dirigida per ell mateix des de l'àlbum FIBA. Si estem parlant de metall i si estem parlant de swing i de big band, no podem oblidar-nos-en de Glenn Miller, un director de banda que es va fer, diguem-ne, popular, famós, per aquells temps, per la dècada dels 40, ja que va utilitzar el swing per visitar a les tropes americanes en el front i donar-los una mica d'energia, de bon rotllo amb les seves interpretacions. Doncs aquí en tenim una de les que van sonar durant aquella Segona Guerra Mundial. Pennsylvania 6, 5.000.

El so intens, de la Big Band aquí a la gramola de la via. Aquest era l'home que estimo, així, plenament, forta, brutal. Aquí a la gramola de l'avi, a part de ser de l'avi, també de tant en quan ens en recordem de que hi ha jovent entre bastantes cometes, perquè la cançó que escoltarem ara, home, té els seus anys, cap allà a principis dels 80. Es va publicar aquell I No Corrida, i de Quincy Jones, i que no fa pas masses anys la Manhattan Jazz Orchestra la va recuperar amb el seu també estil contundent, brutal i metàl·lic.

0: Tot i que és original, de Quincy Jones, un productor musical que li va donar l'esbenzida, entre altres, Michael Jackson. També va fer temes ell per la seva pròpia banda, i aquesta n'ha estat una versió que en va fer la Manhattan Jazz Orquestra d'aquell Ai no corrida, portant-li, a més, coses de collita pròpia. Tornem a la banda clàssica Big Band de Benny Goodman amb el Bubbles, Bangles and Bits.
1: Now I'd like to feature another one of our trumpet players, Mr. Johnny McLeavy, playing Bubbles, Bangles, Bibbles and Bangles and Bubbles and whatever that is song.

no.

Diguem-ne, versió lliure o molt lliure d'aquest Manicero que va interpretar la banda de Dead Heat en directe des del Palladium. Una altra vegada tornem a saludar a Duke Ellington. Don't get around much anymore.

Don't get around much anymore, l'alçó de Duke Ellington. Tornem al Palladium amb en Ted Heath. Aquest és el Georgia on my mind.

Georgia on my mind, el so de Ted Heath en directe des del Palladium. No és la primera peça que tenim avui, des d'aquest concert. Tornem al directe de Benny Goodman, Don't Be That Way.

I ara sí, després d'aquell Don't Be That Way, o d'aquest Don't Be That Way de Benny Goodman en directe, doncs és hora de començar ja a plegar veles aquí a la gramola de l'avi. Mereixem, doncs, també aquella clàssica de Glenn Miller, l'American Patrol. Aquesta, doncs, és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer, salutacions de Xavier Gargalló.

Molt bona tarda, oients de Ona Bitlla. Benvinguts a una nova edició del programa Retorn als 80. Un dia més repassarem aquells grans èxits dels 80 amb noves versions. I per començar a la pista de ball de Ona Bitlla tenim el tema Big in Japan dels Alpha Bill. Vinga, a disfrutar dels temes. Vinga, guapos, a ballar força.

deixem enrere aquest gran tema dels 80 dels Alphaville i seguim amb un altre gran tema, War and the Will, de la gran Sissy Catch.

Vinga, vinga, i continuem la marxa a la pista de ball de Onevilles i ho fem amb Cherry, amb el seu gran tema Magic Holiday.

Vinga, vinga, que no pari la molt bona música a Ona Villas. Ja deixem enrere a Cherry amb el seu tema Magic Holiday i seguim amb un altre gran tema dels 80, Danny and Daniel amb el seu èxit Secrets of the City.

I ara el següent tema que sona a la pista de ball d'Onavilles, que no podia faltar, és el de David Lane amb el seu gran èxit Let's Go to Sitges.

Vinga, vinga, i ara seguim amb Christian Conde amb el tema Dolce Vita. Vinga, un miqueta més de marxeta a la pista de ball de Ona Villas.

un altre gran tema, aquest Dolce Vita del Christian Conde. I ara seguim fotent-li més canya a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb Guilty dels Lines.

Quins grans records que ens porta aquest tema Guilty of Slime. I ara seguim amb un altre grup, el Secret Service, amb el tema Jane.

quin gran tema aquest Jane Doe's Secret Service. I ara seguim amb un altre grup dels 80, els Modern Talking. Aquests no podien faltar amb el seu gran èxit Atlantis is calling S.O.S.

I vinga, vinga, i continuem amb més marxa a la pista de ball de Onevilles, i ara ho fem amb Mauro, amb el seu èxit, Buona Sera, Senyorina.

I arribem un dissabte més al final del programa, repassant aquests grans temes dels 80 en noves versions, i ara ens despedim amb un altre que no podia faltar, Sandy Martin amb el seu tema People from Ibiza. Espero que hagi gaudit aquestes noves versions dels temes dels 80. I res, ens retrobem a la pista de ball de Onevilles el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos, que tingueu una setmana molt bonica.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Com sabeu, la passada setmana vam iniciar el nostre viatge a través del projecte més ambiciós de Wagner, la seva tetralogia de l'Anell de Nibelung amb, precisament, l'Or del Rin, coincidint amb el 150 aniversari de la seva estrena completa al Festival Wagner de Bayreuth a Baviera. Avui és el torn, doncs, de La Valquíria, un títol dividit en tres actes, amb text i música de Wagner. De fet, és la segona de les quatre òperes d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung. L'estrena oficial de La Valquíria va ser el 26 de juny de 1870 al Teatre de la Cort de Múnich, també abans de concloure la totalitat del cicle que es presentaria el 1876. L'escena catalana va ser el 25 de gener del 1899 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, doncs els recordareu de la passada setmana, tot i que n'hi ha alguns que apareixen de nou i assumeixen un gran protagonisme, com és el cas de Brunilda, la més gran de les Valquíries, una col·laboradora fidel i entusiasta del seu pare, el déu Votan, un paper de Brunilda que ha d'interpretar una soprano dramàtica de gran força, potència i resistència vocal. De fet, és el paper més emblemàtic, podríem dir, de tot el cicle. Votan és el déu pare germànic que ha creat a la Terra el llinatge dels Valse, amb els seus fills Sigmund i Siglinda. És un paper per baix baríton o baríton, té grans escenes en què ha de demostrar una gran humanitat, com podrem escoltar al final del programa d'avui. Sigmund és un dels fills de Votan, que va mantenir-lo amb una mortal, és el germà i enamorat de Siglinda, paper aquest per tenor dramàtic, tot i que és menys fort que el de Siegfried, per la major brevetat del rol. Siglinda és l'altra filla de Votan, amb una mortal, germana i enamorada de Sigmund, tot i que van casar-la amb Hunding, paper per soprano dramàtica amb serrells lírics. Frica és l'esposa de Votan, deessa de l'amor i el matrimoni, paper per mezzo-soprano o soprano, i Hunding, un home primitiu del bosc que va casar-se a la força amb Siglinda, paper per baix de veu fosca. Destacar que hi ha fins a 8 valquíries més, de menys rellevància, que apareixen al llarg del títol que ens ocupa aquesta setmana. Amb La Valquíria, Wagner va arribar al cim de les seves creacions dramàtiques i musicals. No és precisament en la narració on trobem el major mèrit de les obres de Wagner, ja que la coherència argumental, podríem dir, genera més d'un dubte. Tot i això, el final de La Valquíria és un dels moments de major intensitat poètica i emotiva de tota la tetralogia de Wagner, aquest conegut com a comiat de Votan, que realment és una obra mestra des de la primera i fins a la darrera nota. L'impacte d'aquest gran final hauria estat molt major si en les primeres representacions l'haguessin escenificat cantants, productors, produccions escèniques i directors d'orquestra que haguessin estat a l'alçada d'aquesta complexíssima composició. Malgrat això, La Valquíria va engrandir a Wagner i va consagrar la importància que té tot el cicle de l'Anell del Nibelung. Per tant, anem endinsar-nos i situant-nos a l'inici de l'acte primer.

És molt important entendre que durant aquest primer acte de la Valquíria, Wagner juga amb els noms i les identitats dels personatges. La identitat de Wotan i Sigmund, nom que significa per ser protector de la victòria o l'escut, i també Sieglinde, que significa victòria plàcida, no es descobreix el nom fins ben avançada l'òpera. Però situem-nos. Durant una tempesta molt violenta, Sigmund busca refugi a la casa del guerrer Hunding. Hunding no es troba ara mateix a la casa, per la qual cosa Sieglinde, la malaurada esposa de Hunding, rep a Sigmund. Sigmund narra a Sieglinde que està fugint d'uns enemics. Veuen hidromel i Sigmund es prepara per anar-se'n, però abans li diu a Sieglinde que la mala fortuna el persegueix. Sieglinde li prega que s'hi quedi, dient-li que no pot portar mala sort en una casa on la mala sort ja hi viu. Quan Hunding torna a casa, s'ho pensa dues vegades abans d'oferir-li una habitació a Sigmund, encara que per tradició es ve obligat a oferir-li una cambra. Sieglinde se sent cada vegada més fascinada per l'hoste i li demana que li expliqui la història de la seva vida. Sigmund comença a narrar que en un viatge a casa, junt amb el seu pare, va trobar la seva mare morta i que la seva germana havia estat segrestada. Després va viatjar amb el seu pare fins que ambdós van emprendre diferents camins. Un dia, Sigmund es va trobar amb una noia que estava sent obligada a casar-se i va lluitar contra els parents de la jove. Les armes de Sigmund van ser fetes malbé i, en creure que la noia havia mort, va fugir, trobant refugi a la casa de Hunding. Al principi, Sigmund no diu el seu nom i es fa anomenar Wefull, que pot traduir-se com ple d'afliccions. Un cop Sigmund acaba amb el seu relat, Hunding li diu que ell és una de les persones que estava perseguint el guerrer. Hunding permet, malgrat això, que encara que enemic seu en sigui hoste per una nit, però a l'alba caldrà que lluitin l'un contra l'altre. Hunding es retira, ignorant les preocupacions de Sieglinde. Sigmund, doncs, lamenta la seva mala fortuna i recorda la promesa que el seu pare li va fer. Li va assegurar que trobaria una espasa quan més la necessités. Sigmund és el tenor James King, dirigit per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena.

Sieglinde torna i li diu a Sigmund que ha posat una substància en la beguda de Hunding perquè s'adormi profundament, i després li diu que ella s'havia vist obligada a casar-se amb Hunding, i recorda que durant el banquet de bodes un home d'edat avançada va aparèixer i va clavar una espasa al tronc d'un arbre. Ni Hunding ni els seus companys han pogut mai arrencar l'esmentada espasa en aquest arbre. Acte seguit, Sieglinde confessa la seva atracció per aquell heroi que sigui capaç d'extreure l'espasa i alliberar-la. Sigmund expressa, doncs, el seu amor per Sieglinde i ella hi correspon. Així que ambdós comencen a confessar els seus sentiments, fet que coincideix metafòricament amb l'eclosió de la primavera. Sieglinde descobreix per què la veu i el físic de Sigmund li resulten tan familiars. Sigmund diu que el nom del seu pare era Valse. Sieglinde li diu que el seu nom és Sigmund, no Boeful, i que l'ancià havia deixat una espasa per a ell. Sigmund allibera l'espasa amb gran força i Sieglinde confessa el seu propi nom, a més del fet que és la seva germana bessona. Sigmund dona per nom a l'espasa Notum, que significa necessitat, i després ell i Sieglinde fugen cap a la casa de Hunding. James King és de nou Sigmund, mentre que Regent Crespin és Sieglinde.

Segon acte. Opera amb el resum argumental i musical de la Valquíria de Wagner. Wotan es troba en una muntanya amb Brunhilde, la seva filla Valquíria. Wotan ordena que Brunhilde protegeixi Sigmund quan hagi de lluitar contra Hunding. Però Brunhilde li diu al seu pare que es prepari, atès que s'acosta furiosa Frica, que és la dona de Wotan. Frica, esposa de Wotan i deessa del matrimoni, apareix i demana que Sigmund i Siglinda siguin castigats per cometre adulteri i incest. Frica sap que Wotan, disfressat com un mortal anomenat Valse, és el pare de Sigmund i Siglinda. El cant guerrer de Brunhilde va a càrrec de la soprano Birgit Nilsson, mentre que Wotan és Hans Hotter i Frica, Christa Ludwig.

Malgrat les exigències de Frica, Wotan argumenta que necessita un heroi que no tingui cap relació amb ell per dur a terme els seus plans. Però Frica el contradiu dient que Sigmund no és més que el paó de Wotan. Wotan es veu acorralat i promet que Sigmund morirà. Frica es retira i Brunhilde es queda amb el seu pare, ara notablement desesperat. De fet, Wotan narra els seus problemes. Erda, la deessa de la Terra, li havia fet una advertència al final de l'Or del Rin i aquest l'havia seduïda per poder esbrinar més coses sobre la profecia. Brunhilde va néixer d'aquesta unió. Wotan va criar Brunhilde i altres 8 filles com les Valquíries, guerreres encarregades de recollir l'ànima dels herois caiguts per poder formar un exèrcit per lluitar contra Alberich. L'exèrcit del Valhalla no seria possible si Alberich arribés a apoderar-se novament de l'anell, que es troba en mans del gegant Fafnir. El gegant s'ha transformat ara, però, en un drac, utilitzant l'elm sagrat que coneixíem al títol anterior, i s'ha amagat dins d'una caverna al bosc amb el tresor dels Nibelungs. Wotan no pot robar-li l'anell a Fafnir perquè li va donar la seva promesa. Per tant, necessita a un heroi que derroti a Fafnir en el seu nom. No obstant això, tal com diu Frica, Wotan està creant esclaus que puguin assolir els seus propis desitjos. Amb mala gana, Wotan ordena a Brunhilde que assassini el seu estimat fill, Sigmund. Mentretant, Sigmund i Sieglinde es troben en un camí que passa entre una muntanya quan Sieglinde es desmaia per cansament i remordiment. Brunhilde s'apareix en aquell moment a Sigmund i li revela el destí que li espera. Sigmund refusa seguir la Valquíria al Valhalla si Sieglinde no pot anar-hi amb ell. Brunhilde queda, doncs, impressionada pel valor de Sigmund i decideix, aleshores, desobeir el seu pare i protegir-lo. Hunding apareix i ataca Sigmund. La protecció de Brunhilde dona un poder extraordinari a Sigmund, la qual cosa li permet dominar Hunding durant la batalla, però Wotan apareix i destrueix l'espasa Notung amb la seva llança. Sigmund, aleshores, es troba desarmat i Hunding acaba amb la seva vida. Brunhilde fuig, però no sense abans d'emportar-se Sieglinde aplegant els fragments de l'espasa Notung. Wotan veu amb gran tristesa el cos del seu fill i després mata Hunding d'un llamp per finalment perseguir a Brunhilde. Sieglinde és Regent Crespin, Hunding és Gottop Frick, Sigmund James King, Brunhilde Birgit Nilsson i Wotan Hans Hotta, tots dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena l'any 1965.

0: Tal com sentíem a través d'aquesta genial versió dirigida per Georg Solt i amb la Filarmònica de Viena i protagonitzada per la Brunhilde de Birgit Nilsson, a l'inici del tercer acte de la Valquíria de Wagner, les Valquíries es reuneixen a la base de la muntanya transportant herois cap al Valhalla, és la mítica cavalcada de les Valquíries. Les Valquíries se sorprenen quan Brunhilde apareix amb una dona que encara és viva. Brunhilde demana ajuda, però les seves germanes no gosen desafiar les ordres de Wotan. Brunhilde decideix distreure Wotan mentre Sieglinde fuig. També li diu que Sieglinde va quedar embarassada de Sigmund i anomenarà el seu fill Siegfried, que significa alegria en la victòria o pau en la victòria. Wotan apareix furiós amb intenció de castigar la desobediència de Brunhilde. La seva filla deixarà de ser Valquíria i es veurà desposseïda de la seva immortalitat. A més, la condemna a que dormi a prop de la muntanya i sigui una presa fàcil per qualsevol home que passi per allà. Les altres Valquíries temen pel seu destí i fugen. Brunhilde, però, demana misericòrdia i li recorda el valor de Sigmund i la seva decisió de protegir-lo, i que això era el que Wotan realment desitjava. Wotan, commogut, li decideix d'ésser rodejada d'un foc màgic. Aquest guerrer, ja us avancem, serà Siegfried. Wotan col·loca a Brunhilde al damunt d'una roca i la sotmet a un estat profund de son. Wotan invoca el déu Loge, el déu del foc, perquè encengui la flama que protegirà Brunhilde. Desposseït de dos dels seus fills, Wotan es retira amb una gran tristesa. Hans Hotta protagonitza aquesta impressionant escena plena de tristor per la decepció de Wotan, però alhora amb la fortalesa d'un déu. Tornem la propera setmana amb el següent títol de la tetralogia wagneriana, Siegfried. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.